0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: I guess you moved on really easily.
1: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.

0: veritat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

amb mil històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La...

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació, i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà. És notícia que aquest passat dijous al matí un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós mentre es banyava. Tal com avança Ràdio Palamós i ha pogut confirmar Ràdio Capital, la víctima del mateix municipi estava nedant a l'aigua quan la seva filla ha vist que estava surant. L'avís als equips d'emergència s'ha donat cap a les 10 del matí. Un cop han aconseguit treure l'home de l'aigua, s'han intentat realitzar les maniobres de reanimació sense èxit. S'ha mobilitzat diverses unitats de Mossos d'Esquadra, serveis d'emergències mèdiques i la policia local. Els primers han acabat realitzant l'aixecament del cadàver. Amb aquesta ja són 19 les víctimes des de que ha començat la temporada de bany d'estiu. I l'Ajuntament de Sant Feliu ha alertat d'un frau telefònic detectat aquest mes d'agost. Els responsables de l'estafa es fan passar per personal del consistori i afecten sobretot a negocis de Sant Feliu de Guíxols. Els estafadors asseguren que hi ha un deute pendent i després exigeixen un pagament immediat. Els responsables del frau pressionen a les víctimes perquè paguin amb rapidesa. Demanen els diners mitjançant pagament mòbil, compte bancari o targeta. El consistori, però, avisa que no reclama mai pagaments per telèfon d'aquesta manera. I l'índex de preus de consum a les comarques gironines ha augmentat gairebé un punt durant el mes de juliol i s'ha situat en el 4,2 interanual, 9 dècimes més que el juny, quan era del 3,3%. L'increment s'explica principalment per l'augment dels preus dels subministraments, que han registrat una pujada anual del 7,7%. En termes mensuals, els preus també han augmentat. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
3: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Ganarles el derbi es lo único que pido.
6: Volver a ser grandes.
7: Un altre sextet. Serà massa.
8: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
9: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
10: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
11: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
12: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
13: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
14: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà. És notícia que aquest passat dijous al matí un home de 78 anys ja ha mort a la platja Gran de Palamós mentre es banyava. Tal com avança Ràdio Palamós i ha pogut confirmar Ràdio Capital, la víctima del mateix municipi estava nedant a l'aigua quan la seva filla ha vist que estava surant. L'avís als equips d'emergència s'ha donat cap a les 10 del matí. Un cop han aconseguit treure l'home de l'aigua, s'han intentat realitzar les maniobres de reanimació sense èxit. S'ha mobilitzat diverses unitats de Mossos d'Esquadra, serveis d'emergències mèdiques i la policia local. Els primers han acabat realitzant l'aixecament del cadàver. Amb aquesta ja són 19 les víctimes des de que ha començat la temporada de bany d'estiu. I l'Ajuntament de Sant Feliu ha alertat d'un frau telefònic detectat aquest mes d'agost. Els responsables de l'estafa es fan passar per personal del consistori i afecten sobretot a negocis de Sant Feliu de Guíxols. Els estafadors asseguren que hi ha un deute pendent i després exigeixen un pagament immediat. Els responsables del frau pressionen a les víctimes perquè paguin amb rapidesa. Demanen els diners mitjançant pagament mòbil, compte bancari o targeta. El consistori, però, avisa que no reclama mai pagaments per telèfon d'aquesta manera. I l'índex de preus de consum a les comarques gironines ha augmentat gairebé un punt durant el mes de juliol i s'ha situat en el 4,2 interanual, 9 dècimes més que el juny, quan era del 3,3%. L'increment s'explica principalment per l'augment dels preus dels subministraments, que han registrat una pujada anual del 7,7%. En termes mensuals, els preus també han augmentat. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
3: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
4: Hi ha un moment
5: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
4: perquè saps que no ho entendràs,
5: perquè et canses d'esperar
4: i de no saber exactament
5: què estàs pagant.
6: I si fos fàcil?
4: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
5: sense sorpreses.
4: Parles amb persones i saps en tot moment
5: què tens contractat.
4: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
7: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
8: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
9: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
10: El
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Hotel Comtat Sant Jordi.
10: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del Port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
12: La millor música del món.
13: La música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Lapés.

0: Ràdio Música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts.

0: prop.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
4: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
7: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
8: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
10: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
11: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
12: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
13: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assalt.
14: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
13: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
15: Aquest dia de Calonge ha estrenat una doble exposició.
16: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
17: Avui una jornada plenament assolellada.
18: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
19: Radio Capital.
18: Per saber tot el que passa a casa teva.
20: La millor música del món.
21: La millor música del món.
20: A Ràdio Capital.
21: Ràdio Capital.
20: Amb Marc Clapés.
22: Si està bé,
23: si està bé a la fresca, eh?
22: Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu.

cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim amb una de les veus mimades de la ràdio. Parlem de Somber des de que el vam descobrir que no ens el podem treure del cap. My body is not ready.

0: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
3: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
4: Marxo a la platja.
5: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
0: La música també s'explica, i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Franz Schäfer. Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
7: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
8: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Oriola, Crema, Parasol, Ràdio, Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Un dels artistes que més ens agrada a Capital, Bruno Mars, l'escoltem amb On My Soul des de The Romantic.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La

0: 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians.
1: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
0: música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
1: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
0: Informació i entrades a visitbagú.com.
1: Fira d'Indians a Bagú.
2: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
3: Mana, mana! Maxil·la Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
6: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats. T'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
8: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
9: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
10: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
11: Amb Marc Clapés.
10: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
11: La primera llista.
10: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

Després de molts anys de silenci, van tornar els francesos Daft Punk i ho van fer al costat de Pharrell Williams amb aquesta cançó que va ser tot un número 1 mundial. És el Get Lucky.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest divendres. Un incendi al voral de la C-65 a Santa Cristina d'Aro aquest dijous al matí ha obligat a tallar la circulació a l'autovia. El foc ha afectat el trànsit durant unes hores. Aquest matí, però, la carretera ja torna a estar oberta. 12 municipis del Baix Empordà tenen aquest divendres un risc molt alt d'incendi. El cos d'agents rurals ha actualitzat el mapa del Pla Alfa després de l'augment del perill a la comarca. La situació arriba en un estiu marcat per l'incendi de les Gavarres. També s'han tancat alguns accessos al Parc Natural del Montgrí per la perillosa situació d'aquests dies. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols alerta d'un frau telefònic detectat aquest mes d'agost. Els estafadors es fan passar pel consistori i truquen sobretot a negocis. Durant la trucada demanen el pagament urgent d'un suposat deute. L'Ajuntament recorda que no demana mai pagaments per telèfon amb aquest sistema. També aconsella no donar dades personals ni bancàries. L'Ajuntament de Palafrugell alerta d'una estafa telefònica detectada al municipi. Els estafadors truquen a veïns i fan veure que parlen en nom del consistori. Demanen el pagament immediat d'un suposat deute amb Bizum. L'Ajuntament recorda que no cobra cap deute d'aquesta manera. També demana no donar dades personals ni bancàries i denunciar qualsevol intent d'estafa.
3: I tot seguit la previsió del temps per aquest divendres.
2: Cel serè o poc ennuvolat al Baix Empordà amb ambient de calor intensa. Avui les màximes pujaran fins als 35 i 36 graus amb nits suaus, ben fluix. Demà temps estable i molt assolellat. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut a radiocapital.cat.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
7: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
7: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
9: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
9: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
10: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres. Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
11: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
12: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
13: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: La millor música del món.
16: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Lapés.
17: Ara que ja coneixes Ràdio Capital,
18: per què no ho expliques als teus amics?
17: Au, va, que t'ho agrairan.
19: Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu.

0: tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Seguim amb molta més música per tu aquí a la Ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: Terrassa a l'Empordà. És a radiocapital.cat.
1: Aquesta és d'aquelles que t'enganxen, eh? Has de buscar el Shazam. Cameron Whitcomb amb Kingdom of Fear. Sona, Capital.

0: que ja coneix a Ràdio Capital, per què no ho expliques als teus amics?
1: Au, va, que t'ho agrairan.
0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu. Els teus amics.
1: Au, va, que t'ho agrairan.
0: Ràdio Capital.

0: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
1: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972.

0: 902 63 00 28. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
4: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
5: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
4: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
5: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
4: Informació i entrades a visitbegur.com.
5: Fira d'Indians a Begur.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: a conèixer Ràdio Capital,
1: per què no ho expliques als teus amics?
0: Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio, només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.
4: Perduts.

0: prop.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
6: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
7: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'Avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
8: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
9: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
10: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
11: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.
14: La millor música.
12: Per sentir-se bé.
14: Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
14: 25 anys.
15: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona a Capital.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: D'aquesta manera comença Bruno Mars, una de les seves balades per excel·lència. Des del seu treball de romàntic, aquesta que sona de fons i que ens encanta es diu Risk It All i sona a Capital.

0: Vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Seguim amb una de les veus mimades de la ràdio. Parlem de Somber, des que el vam descobrir que no ens el podem treure del cap. My body is not ready.

0: Is that all there is?
1: 25 anys sonant amb tu.
2: La ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio Capital.
3: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike, una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat, és Baby Doll.

0: fenòmeno.
1: Maxil·la Estètic.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la Estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
2: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
0: Fenòmeno.
1: Maxil·la Estètic.
4: Mercat Medieval de Castellaro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró.
5: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
10: Marxo a la platja.
11: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
10: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
12: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
13: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Pasta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamós.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
1: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona, vine a veure'ns, ets més que benvingut.
2: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
3: Aquest estiu viu al mar amb el Centre d'Activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Valcampara Dais Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts.

0: prop.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
6: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
7: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
8: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
7: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
8: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
7: Escola de Fotografia ERAM.
9: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
10: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
11: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
12: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegur.com.
3: Fira d'Indians a Begur.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil.
5: També t'ho preparem per emportar.
4: Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
9: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
10: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
11: De cap a cap, amb Joan Bosch.
12: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts al Radio Show de les Tardes de Girona. Aquest any, el calendari de festius d'aquest país ens ha fet una mala jugada. La Mare de Déu d'agost cau en dissabte. En aquest país, jo crec que haurien de fer com els anglesos. Quan hi ha un festiu en cap de setmana, el traslladen els dilluns. Què us sembla? Vaja, és una bona idea pels polítics. El que passa que, a hores d'ara, els polítics tenen altres maldecaps.

0: Aquesta tarda coneixerem totes les activitats del cap de setmana. Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Girona, ens portarà el seu comentari setmanal. Ah, i tindrem la sessió de ballables amb els grans èxits dels 80 i 90 que ens proposarà el nostre DJ particular Jordi Pagès. Això serà a partir de les 6. D'aquests èxits dels 80 i 90, segur que hi trobaríem molts ídols de la nostra joventut, com per exemple Bruce. O Madonna. Tots hem tingut un ídol de joventut. Aquell cantant, aquell actor, aquella actriu o futbolista que ens semblava tan espectacular que li dedicàvem una paret sencera de l'habitació, eh? Tota una paret. Pòsters, fotos, retalls de revista, un autèntic altar. Faltava només encendre espelmes i sacrificar-hi un examen de matemàtiques. I el millor és que nosaltres estàvem convençuts sí o sí que allò era amor. No, era adolescència i poc criteri.
1: 972 313 702.
0: Va, digueu-nos aquesta tarda quin era el vostre ídol de joventut. I ara que heu madurat, alguns més que altres, encara us sembla tan meravellós? Au, va, a trucar i a començar.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: El temps. Isaac Vila, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan.
1: Com estàs?
2: Doncs acalorat.
1: Ostres, acalorat. Sí, avui no tiro, eh? A veure, ni jo, ni tu, ni molts, perquè és increïble. O sigui, el carrer cau foc, això és una expressió molt de per aquí. Cau foc avui, eh?
2: Sí, és que de fet és l'enèsim dia d'aquest estiu interminable, d'aquesta ratxa calorosa interminable. I és que avui precisament aquí al Baix Empordà i a pràcticament totes les comarques de Girona tenim avís per calor, sí. Es pot superar aquest llindar de calor forta. Sí. Ara mateix tenim 38 graus a Girona. Ves que al final de la tarda no arribin els 39 o fins i tot puguin fregar els 40 a algunes zones, termòmetres oficials, eh? Sempre.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: També a l'Empordà, a zones de l'Alt Empordà tenim 38 graus. A la línia de la costa estem pels 31, 32, selva marítima, també aquests 30, 31, per tant, tot el territori català pràcticament per sobre dels 30 graus, i seguirem així. De mica en mica anirem aquest cap de setmana a menys, però avui a suar la cancel·lada.
1: Molt bé. Escolta, abans de fer la previsió, tinc dos aspectes. Un, això és pregunta de la nit dels ignorants, eh? Quin termòmetre és més fiable per indicar la temperatura exterior, eh? El de les farmàcies o el que hi ha als carrers dels ajuntaments, que de vegades davant d'un semàfor hi ha la temperatura, o el del cotxe, que t'indica la temperatura que hi ha fora del cotxe? Quin és el més fiable?
2: Uf, aviam, si m'ho compares amb el de la temperatura del cotxe, no. Amb el termòmetre, si m'ho compares amb el termòmetre del cotxe, jo per mi, aviam, primer de tot que aquests dos tenim una idea aproximada. També, per una banda, el termòmetre del cotxe, sí. Si el cotxe està parat, d'acord, sí. S'escalfa molt, sí. Però un cop el cotxe funciona i es va refrigerant, sí que agafa una temperatura bastant aconsellable, és a dir, bastant normal, sí. O semblant a la que hauria de ser el termòmetre oficial.
1: Fiable seria la paraula, no? Fiable, sí.
2: Sí. Sí, però no, per exemple, allò que sé, tenim tot el dia el cotxe al sol,
1: no,
2: quan
1: no,
2: entrem
1: no,
2: en
1: no.
2: El cotxe, evidentment, marcarà 40 i pico graus, sí, sí, però sí. Llavors ens baixarà la temperatura.
1: Però és que de vegades vas conduint i et trobes els termòmetres de les farmàcies i et marca, escolta, 42 graus, i el teu cotxe te'n marca, jo que sé, 35.
2: Sí, en aquest cas...
1: El de la farmàcia li toca més el sol, no?
2: Efectivament. En casa, no, sí, a vegades, clar, al final el del cotxe té una temperatura, quan va funcionant, més semblant, com que va airejat una mica, li va passant vent, per tant, tindria una temperatura més fiable que no pas la dels termòmetres de farmàcia o de panells publicitaris.
1: Està bé, està bé. I ara volia preguntar una altra cosa d'aquesta setmana. Clar, amb l'Isaac no havíem parlat fins abans de l'eclipsi. Em va dir que el volia anar a veure a les Illes Medes amb barco. Jo m'agradaria saber què vas veure des del barco i si hi havia algun núvol que et va tocar els dallonsis.
2: Aviam, no ho vam veure perquè de les Medes el Rocamaura i el Montgrí el tapàvem. Ens vam haver de moure cap a la platja davant del riu Ter, davant de la desembocadura.
1: A la Gola.
2: Sí, correcte, a la Gola, on teníem una visió més nítida de la totalitat. Malauradament, punts de les Gavarres i del sud del Baix Empordà, hi havia un núvol que va tapar, que era la resta d'una enclusa, la resta d'un ruixat que s'havia produït a la Garrotxa unes hores abans, que no va deixar permetre... Bueno, va fer que el moment de l'eclipsi fos un pèl més curt, però una mica més al nord, a partir de la Gola del Ter cap al nord, sí que es va poder veure, com a mínim, pràcticament fins a arribar a la totalitat, perquè com que el sol era tan baix, ja teníem una altra fase de núvols baixos, i que no ens va permetre veure, diguem-ne, com anava tirant enrere, com es tornava a destapar el sol, d'acord? Però vam veure una part important de la crisi des d'aquí al Baix Empordà.
1: Me n'alegro. Va, anem. Cau foc avui, previsió pel cap de setmana, i pensa que clar, demà... aquest és un cap de setmana de transició. Els que han fet vacances la primera quinzena potser se'n tornen a treballar, i els que no feien, que estaven treballant, doncs ara estan de vacances. Diguem-ne que interessa per les dues bandes.
2: Doncs bé, doncs sembla que en el com bé marca les tradicions o quasi el calendari, a partir del 15 de la Mare de Déu d'agost comencen a haver-hi uns certs canvis, eh? I sembla que començarem a aquestes continuarà fent calor, els matins seran tranquils, però sí que a partir de les tardes a l'interior creixeran nuvolades i seran aquelles típiques tardes que a la tarda seran un pèl més tapades, amb la possibilitat d'algun ruixat, amb possibilitat d'algun ruixat a l'interior, alguna tempesta a l'interior que es pugui arribar a la costa. Per tant, la bona notícia, que la temperatura lentament anirà baixant, lleugerament, a les nits, allà on caigui el ruixat, així estarà molt més fresc, d'acord? Es podrà dormir millor, però això, sembla que lentament anirem obrint l'aixeta, com a mínim aquesta propera setmana, amb dos ruixats i tempestes de tarda en punts de l'interior.
1: I això refrescarà l'ambient, les temperatures, i, sí. I diguem-ne que sí. Tots estarem més contents. I el bosc, i el bosc també, vaja, li anirà molt bé, no?, que es remulli el bosc.
2: Evidentment, sí, avui el risc d'incendi és elevadíssim, demà també, atenció, però de mica en mica, en zones de l'interior i del Pirineu, anirem remullant, i de tant en tant tindrem alguna ruixadeta, probablement, en alguna zona de costa, però bé, temps típic d'aquesta segona quinzena d'agost, s'ha de dir.
1: Molt bé, Isaac, una abraçada molt forta i apa, a posar els peus en remull, que va molt bé.
2: Exacte, que vagi molt bé, Joan, bon cap de setmana a tothom.
1: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quin era el vostre ídol de joventut? I ara que heu madurat, alguns més que altres, encara us sembla tan meravellós? 3 minuts, 4:45, som a Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. A veure què és el que diu en Pere de Girona. Diu, jo era molt fan de Michael Schumacher. Home, el gran pilot de Fórmula 1. No em perdia cap cursa i els diumenges al migdia era sagrat veure la Fórmula 1. Em fascinava aquella competitivitat i la precisió que tenia conduint. La Núria de Besalú diu, el meu ídol era Madonna. Em semblava una dona amb personalitat brutal, molt avançada al seu temps. De jove sabia totes les seves cançons. Intentava imitar els seus looks, encara que amb molt menys èxit. L'Albert és de Salt diu, jo tenia com a referent Pep Guardiola, sobretot quan jugava al Barça. M'agradava molt la seva manera d'entendre el futbol i aquella intel·ligència que tenia dins del cap. I acabo amb la Carme de Platja d'Aro, diu, el meu ídol de joventut era David Bowie. Em va marcar molt perquè era diferent, canviava constantment i no tenia por de trencar esquemes. Encara avui escolto els seus discos. Mira, fa un momentet hem escoltat el Let's Dance.

0: carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'en Matlé Origen de Sant Feliu. En Matlé Origen, el gust és nostre.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
7: Tens una casa o te'n vols fer una?
8: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
7: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
9: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
10: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
0: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: want to know what love is. Vull saber què és l'amor, el tema clàssic dels Foreigner. I vull saber exactament per què hi has cassetat de tomàquets, d'enciams i d'altres fruites aquest estiu. Tinc la persona indicada perquè m'ho contesti.
1: Pere Puigverd us porta l'hort.
0: Bona tarda, Pere Puigverd. Com estàs?
2: Bona tarda.
0: Estem fotuts, eh?
2: Sí, sí, perquè jo, mira, vaig a dir 50 anys que em dedico a cultivar fruita i vendre, sobretot vendre, no em havia trobat mai amb el problema de que si volia vendre un enciam no ho pogués ni comprar ni pagant amb diners.
0: Explica'm què passa.
2: I això m'ha passat aquest any.
0: Què passa? A veure, explica'm, quina és la problemàtica?
2: Doncs, a veure, al fer una calor tan sostinguda, els enciams no poden fer el seu cicle normal. I el que passa és que s'espiguen abans d'hora i, esclar, no arriben a grossos i en falten, perquè, esclar, el consum més bé ha augmentat que no pas
0: disminuït.
2: La gent menja molt d'enciam a l'estiu i llavors tota la part de Múrcia que es cultivava aquella, i Almeria, que es cultivava aquell enciam iceberg, que és el que fan servir molts restaurants d'aquests de menjar barato, de tipus burgers i McDonald's i tot això, i doncs no tenen, no poden cultivar perquè se'ls hi crema i no els hi arriba, no arriba a capçar. I fins i tot aquells que diríem el fulla de roure i tots aquests també. L'únic que aguanta, Joan, l'únic que aguanta és el que de tota la vida, que és l'enciam meravella. Aquell enciam escaruer.
0: Sí.
2: Aquell enciam que cruixent.
0: Sí,
2: és l'únic que aguanta, perquè és l'enciam d'estiu. Que abans no teníem altra cosa.
0: Clar.
2: Menjàvem aquest enciam a l'estiu i prou.
0: Sí.
2: Ara ens hem acostumat que hi ha mil varietats, doncs imagina't.
0: A part de l'enciam, hi ha algun altre producte? Parlàvem de tomàquets, no sé si altres productes. Quins són els que es veuen més afectats per aquesta
2: cosa
0: constant i continuada?
2: Tomates que no siguin tomates de penjar, que la tomata de penjar sí que ha aguantat bastant i l'han pogut recollir molta gent. Sobretot tomates d'aquestes bones, les tomates de varietats pures, com poden ser tomates del pebrot, de la pera de Girona. Aquestes estan patint molt i costa molt. No n'hi ha suficient per la demanda que hi ha. Llavors els preus s'han enfilat com jo no havia vist mai.
0: Molt.
2: Però és que la gent demana tomates que tinguin gust de tomata bones. I les úniques que potser aguanten són algunes híbrides d'aquestes tipus rodó, aquestes que aguanten més la calor, que si els aconsegueixes collir ben madures ja són bones, no com aquestes altres. Però de veritat, com aquest any que patís tant per trobar bones tomates, m'ha costat molt, eh? De fet, no ho havia vist mai, és el primer any.
0: Per tant, quina alternativa tenim si aquí no podem produir tot això, ni enciams ni tomàquets? Els hem d'anar a buscar, jo què sé, a Àfrica, a Sud-amèrica,
2: no,
0: a on?
2: No, a Àfrica molt menys. Què passava? Que sí que cada estiu faltava això, no? No tant com aquest any, però al nord d'Europa feia fred i podien venir tomates d'Holanda, enciams d'Alemanya, de Bèlgica, que la gent d'aquí no s'enterava.
0: Clar.
2: Però era enciam iceberg que venia d'Alemanya,
0: carai.
2: I venia fulla de roure d'aquests països, que al mes d'agost, que aquí no podem, no tenim suficient producció, doncs se'ls importàvem. Què passa? Allà fa gairebé tanta calor com aquí,
0: clar.
2: Ja se'ls mengen allà els pocs que tenen. I no poden exportar, i nosaltres no podem importar. I ja dic, hi ha una manca de verd, que dius, ostres, Manela, no m'hi havia vist mai. Aconseguim tenir-ne, però patint una mica i força.
0: Ja ho avançaves, però això com es tradueix? Quin percentatge ha augmentat el preu, per exemple, d'un enciam de tomata?
2: El
0: quilo
2: doble. El doble. La tomata potser un 40 o un 50%, i però vaig a dir, hi ha coses que han baixat de preu.
0: Per exemple?
2: Com ara els melons.
0: Els melons.
2: Aquest any és un any de molt de meló i pots trobar bons melons a uns preus bastant raonables. Però el que és verd, la tomata sobretot, i els encians de tota mena, això sí que ha pujat moltíssim.
0: A veure, l'home del temps deia que s'acaba tota aquesta onada de calor, que avui cau foc, com has pogut comprovar a l'escala, i no hi més cal sortir, però es veu que a partir d'ara comencen ja a venir tempestes, sobretot a partir de la segona quinzena d'agost refrescaran...
2: És que això fa temps que ho diuen.
0: Sí, sí.
2: Fa temps que ho diuen, eh? Vull dir, molts meteoròlegs, sí, que no diré el nom, un d'ells, que vaig estar en un programa junt amb ell, va dir, diu, tindreu un mes d'agost fresc. Fresc, sí, sí, cony, ja estem a 15 i de fresc no en té res, dic.
0: Es pot, a veure, doncs si aquestes previsions que ara ens deia l'Isaac s'acompleixen, es podrà resoldre una mica el problema o ja no hi ha res a fer, Pere?
2: Si no pedrega, es podrà resoldre. Perquè l'enciam és una cosa molt ràpida, que creix molt ràpid. I la tomata, n'hi ha gent que va plantat de més tardana, i bé, si no fa aquesta gran calor, ja li agrada el sol, la tomata, Més que el fred. Però, clar, arriba un moment que dius, no pot amb ella. Els carbassons també pateixen, però altres productes, doncs sí que n'hi ha.
0: Molt bé.
2: Vull dir que no quedarem desabastits de menjar.
0: Molt bé.
2: Estigueu tranquils. Pomes, menjar pomes, que toca molt. Un dia en parlarem.
0: Molt bé. Pere, una abraçada. Salutacions a l'escala. Adéu.
2: Una abraçada.
0: Adéu.
2: Cuida't, maco.
0: Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
2: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
7: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
8: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
9: Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre sextet. Serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
13: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: cap amb Joan Bosch.
1: Cinc de la tarda i 5 minuts, som a Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. Memoritzeu aquestes dues freqüències a la ràdio del cotxe, perquè d'aquesta manera ens teniu localitzats permanentment, i nosaltres també. Quan perdeu el senyal perquè canvieu de presintonia, i segur que no ens perdreu pràcticament a totes les comarques de Girona, excepte la zona de la Cerdanya, cap allà dalt, llavors el fogon, escolta, sempre ho he dit, hem de fotre un repetidor. Arriba en Jordi Grau, el president del Col·legi de Periodistes de Girona, d'aquí uns moments, comentant una notícia que en principi fa gràcia, però ha provocat problemes, i a més ha estat detinguda. Per cuinar pollastre i calar fosc en un bosc, a Llançà. En parlem d'aquí uns moments.

0: un quart de sis de la tarda, el moment de contactar, com cada divendres, amb el president del Col·legi de Periodistes de Girona, Jordi Grau, que li agrada molt el pollastre amb escamarlans.
1: Exacte.
0: Que sí?
1: Exacte. Mar i muntanya.
0: Però te'l fots a casa, no al bosc, eh?
1: No, sí, sí, mira, és una de les coses que no se m'havia acudit mai, anar a fer un Martí Muntanya a mig de bosc, però sembla que sí que hi va haver-hi algú que va tenir aquesta idea, tot i que allò de Martí Muntanya, diguem-ne, sí, més que culinàriament, es tractava de que feien coses de muntanya, si és que el pollastre es pot considerar de muntanya, les feien a mar, perquè això va passar a Llançà. Realment és un fet, és a dir, com n'hem sabut alguna cosa? Tot va venir d'un foc que hi va haver-hi en una zona boscosa de Llançà, el Carlà, que es van cremar uns 1.200 metres quadrats, que no és un gran incendi forestal, però déu-n'hi-do, hi podia haver estat, ja se sap que les coses comencen així petites i després es van escampant, però el tema va venir quan dies després, perquè això va passar a començaments d'agost, crec que el dia 2 d'agost, com dies després va circular que hi havia hagut una detenció d'una persona perquè havia provocat intencionadament o no, per, diguem-ne, però per accident, per haver fet un foc a bosc a l'incendi. I, esclar, la gran sorpresa és que quan grataves una mica te n'adonaves de que aquest incendi no és que fos aquesta senyora que va ser detinguda, una piròmana, sinó senzillament que vivia a bosc i estava a bosc i allà a bosc va intentar cuinar-se, doncs, una cuixa de pollastre amb una paella, no? I dius, com podia ser això? Perquè van entrar a la paella i també hi varen trobar les pertanyences, per tant estem parlant d'una persona suposadament sense llar, que en aquell moment havia acampat al mig de la muntanya i que entenem que devia tenir gana, perquè aquella cuixa de pollastre, diguem-ne, era el seu dinar.
0: Perquè només van trobar els Mossos només van trobar els ossos de la cuixa, suposo, no?
1: Només van trobar els ossos de la... però allà varen veure que en aquella paella era la que s'havia fet foc i varen arribar a la conclusió que, diguem-ne, que l'incendi es havia provocat per cuinar aquella cuixa de pollastre a mig de bosc, que dius, ostres, quines coses, no? Després es va saber que aquesta senyora, que era una senyora, havia tingut problemes anteriorment amb un altercat amb agents de l'autoritat a la Jonquera, que era de fora, i per tant estem parlant no d'una cosa intencionada, sinó una d'aquelles coses. Pensar que una senyora gran s'ha de fer una cuixa de pollastre al mig de bosc perquè viu al mig d'aquell bosc durant uns dies, doncs indica clarament de què estem parlant.
0: Que no està bé del cap, que no està bé del tot.
1: Però bueno, el cas és aquest, que vull dir, podríem fer-ne un capítol i allò, l'estrany cas de l'incendi provocat per la cuixa de pollastre.
0: Clar, és que diguem-ne que periodísticament és molt llaminer el titular, no? O sigui, detinguda una dona per cuinar una cuixa de pollastre en un bosc de Llançà. Clar, aquest és el titular. I llavors vas gratant la notícia i veus que realment...
1: Bon grates.
0: Sí.
1: És el que dius tu, realment veus que és una persona, diguem-ne, sense sostre, que en aquell moment estava allà acampada, que no devia tenir gaire res més que aquella cuixa de pollastre i que, esclar, la cuixa de pollastre se la feia i per això amb la paella que tenia, que era les poques coses que li varen trobar per allà, doncs va encendre foc amb la mala sort de que, diguem-ne, que el bosc està sec. Tots sabem que no s'ha de fer foc a bosc quan no toca, però que havia de saber aquesta pobra dona? Algú diria que no escolta els consells de la Generalitat. No, segurament no. Si ets estranger, si vius a bosc i no tens un sostre on viure, difícilment tindràs una ràdio o una televisió per veure els consells aquells de la Generalitat que ens diuen que com fa calor passem per l'ombra, diguem-ne.
0: Escolta, vas veure bé l'eclipsi a Girona el dia... Quin dia era? Abans d'ahir. El vas veure o no?
1: Vaig tenir... Estem farts de l'eclipsi, tu i jo, i de parlar-ne i tal. Sí. Mira, no, vaig veure l'eclipsi perquè feia la presentació d'un llibre a Palamós, a la Biblioteca Barceló de Palamós. Presentava el llibre d'un amic meu, que és en David Pagès i Casú, i varen tenir una presentació lluminosa, perquè al final va cantar la seva filla amb en Pep Rodri, Pep Rodríguez, i varen fer una actuació magnífica, i varen deixar la gent, la cinquantena de persones que varen omplir la sala, les varen deixar ben bé que sortissin en el moment que teòricament es havia de tapar tot. La platja de Palamós estava plena, tots els calés aquells allà al voltant del port estaven plens a vessar. Hi havia un núvol magnífic magnífic que no deixava veure res. Per tant, ja, ja si vam veure un núvol...
0: No. És el que vaig veure jo a Palamós, també. Escolta, Jordi, que passis... bé, demà és la Mare de Déu d'Agost, que ho celebris bé.
1: I tant.
0: I ja ens sentirem la setmana que ve, el divendres, d'acord?
1: Dies de festes majors. Diuen que és el cap de setmana que hi ha més festes majors de l'any. Doncs escolta, que tothom passi una molt bona festa major i, si Déu vol, la setmana que ve hi tornarem.
0: Fins divendres. Adéu, Jordi.

0: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui, ídols de joventut. Quin era el vostre ídol? I ara que heu madurat, la pregunta és importantíssim. Encara us sembla meravellós aquell ídol de joventut? Per exemple, en David de Roses diu: jo era molt fan de Michael Jordan, com tants de la meva generació. Tenia sabatilles de bàsquet, mirava els partits i intentava fer les seves jugades al pati de l'escola, evidentment amb resultats molt més modestos. Qui hi ha per aquí? La Marta de Palafrugell diu: el meu ídol era George Michael. Em fascinava la veu que tenia i sobretot aquelles cançons que sonaven a tot arreu durant els 80 i 90. Encara avui, quan sento alguna cançó que em poseu molt sovint, ben fet, em transporta directament a aquella època. I acabo de moment amb en Jordi de Figueres, diu: jo era molt fan de Bruce Springsteen. A casa hi havia els seus discos i en sabia moltes cançons de memòria. Em fascinava aquella energia als concerts i la manera que tenia de connectar amb el públic.

0: Dos quarts de sis de la tarda, Taronja Ràdio i Ràdio Capital, i després de la publicitat us convido a un hotel de luxe. Oh, va, que disfrutareu. Eagles, Hotel California.
1: Marxo a la platja.
2: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
1: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, mou-te en comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. La brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de

0: mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
1: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
2: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
3: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
4: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
5: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
6: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: El Seagulls i l'Hotel Califòrnia. Jo no sé si aquest hotel de Califòrnia la Mariona Dolot hi ha anat mai. Suposo que te'n recordes, no, d'aquesta cançó, Mariona? Bona tarda.
1: Me'n recordo. Ah. Me'n recordo d'aquesta Hotel Califòrnia. Però jo ja us explicaré quin era el meu ídol.
0: A veure, expliquem. A veure,
1: qui era el... Que ningú coneixia. L'Andrés Navarro.
0: Qui?
1: Ningú sap qui és.
0: Qui és aquest?
1: L'Andrés Navarro. Era un cantautor gallec que, mira, era d'aquella edat de l'adolescència.
0: Del pavo, bueno, l'edat del pavo.
1: Sí. I un dia, ara fa molt poc, vaig veure una pel·lícula que parlaven del Camí de Santiago. Tu, sí. I sortia l'Andrés Navarro amb la cançó en el tren. Oh, l'Andrés Navarro!
0: Escolta, canta o és actor?
1: No, canta.
0: A veure, un momentet, és que no sé qui és, un momentet que ho busco. Continua parlant mentre ho busco.
1: Andrés Navarro, amb alta, tot junt, Navarro.
0: Sí.
1: Bueno, i llavors també el que m'agradava molt, i encara m'agrada, és en Miguel Bosé. En Miguel Bosé m'agrada molt. I te'n recordes, en fa molts anys, que va venir a fer una pel·lícula aquí, a la Garrotxa?
0: Aquí, en el
1: Coruscat,
0: sí.
1: Deia el dragón, no sé de què.
0: Sí.
1: I me'n recordo que tothom allà...
0: Sí.
1: I va anar a dormir en el Montsecopa, saps? Sí. Vull dir que el hotel Montsecopa. Bueno, va ser una mica com de rebombori, perquè era l'únic, diguem, persona que...
0: I tu el vas veure? El vas veure, tu?
1: No vaig veure jo. No, aquella època treballava a la botiga i a casa meva, sí que em deixaven
0: aquest pàjaro, Miguel Bosé, ha canviat molt, eh? Abans em sembla que tenia el cap més amoplat que ara, eh?
1: Sí, però encara m'agrada. M'agrada.
0: Tu, escolta...
1: Encara, com veig aquelles cançons. Què? Ja l'has trobat?
0: Mira. A veure?
1: El premi.

0: Però sí, m'encantava.
1: És en gallec, això, eh? Està bé, està bé.
0: En gallec,
1: no, sí, no, no sé ni qui era, tu.
0: Bueno, ja... Joan, és que jo sóc molt rara.
1: Ma, no, no, no, perfecte. Per, no, no, perfecte, perfecte. L'Andrés de Barro...
0: Es va morir, eh? Es va morir.
1: Ah, el Salsia.
0: Era un noi, bueno, no. Es va morir, ja sí. No viu pas. Bueno, llavors també el que m'agradava molt era Joan Manel Serrat.
1: Ah, està bé. Està bé, està, està
0: I encara també m'agrada. Però m'agrada més a l'època... bueno, m'agrada tenir tots els discos, els cantava, Mediterrani... M'agrada molt.
1: Per cert, guardes els discos de vinil?
0: Calla, que els vaig llançar tots.
1: Què? Boja!
0: No em diguis. Ara em donaria clar. Tots els parets. Tots els vaig llançar.
1: Mare meva!
0: Quina ràbia em fa.
1: Ostres.
0: Com em vaig casar, que vaig canviar de pis, sí. I tenia tots aquests discos, un tocadiscos, tot. Ho vaig llançar tot.
1: Mare meva,
0: i ara
1: santíssim.
0: Penso, quina ràbia em fa. Doncs tenia, perquè els tenia tots, els d'Encerrat. Tots.
1: Mare meva.
0: Tots. En fi. I els Andrés del Barro, per descomptat. Tots.
1: I tant. Avui l'ha conegut,
0: no
1: escolta.
0: Molt,
1: amb molt de gust.
0: Ara no en tinc ni un.
1: Mariona, una abraçada molt forta, que vagi bé.
0: Va, que vagi bé.
1: Adéu, adéu. Adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que l'Ajuntament de Figueres ha convocat el concurs de projectes per construir la nova biblioteca comarcal i l'arxiu comarcal de l'Alt Empordà, que també inclourà l'arxiu municipal. El nou equipament s'ubicarà en un terreny situat entre els carrers Rec d'Arnau de l'Avinguda Costa Brava i el carrer de Cadaqués al costat del Parc de les Aigües. El projecte llargament reclamat preveu una inversió de 14,8 milions d'euros finançats entre l'Ajuntament, la Generalitat i la Diputació de Girona. Tindrà una superfície d'uns 5.200 metres quadrats i, segons el consistori, l'objectiu és crear un nou pol d'atracció cultural i al mateix temps vertebrar urbanísticament la zona nord de la ciutat. ICESIF Presons considera greu l'accés no autoritzat a documentació compartida en unitats de xarxa fet per interns a la presó de Puig de les Basses de Figueres i reclama una investigació exhaustiva per determinar-ne l'abast real. El sindicat sosté que, segons les informacions de què disposa, els interns podrien haver tingut accés a dades sensibles i a informació més enllà de l'àmbit penitenciari, uns extrems que demana que s'aclareixin amb investigacions obertes. CESIF també vol saber si hi havia vulnerabilitats advertides prèviament i quines mesures es van adoptar. El Departament de Justícia va informar dimecres que els interns no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics. I l'Ajuntament de Banyoles ha donat de baixa del padró 512 persones els darrers 2 anys i mig. Es tracta de ciutadans que ja no viuen a la ciutat, però que seguien figurant en el llistat del consistori. I és que l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, assenyala que la revisió del padró municipal es fa cada any i això permet ajustar molt les dades. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: De cap a cap amb Joan Bosch.
6: Sis de la tarda i 4 minuts, comença l'última hora d'aquest programa que, entre altres coses, com cada divendres, tindrà la seva pròpia sessió de ball. El nostre discjòquei particular, en Jordi Pagès, ens ha preparat un mix de grans èxits dels 80 i 90. Es tractarà de, si aneu en cotxe, pujar el volum una mica, no fer bogeries amb el cotxe, però si esteu asseguts a la feina, aixecar el cul de la cadira o a casa, a moure's, que en Jordi en té unes quantes de preparades. Serà d'aquí uns moments.

0: Boogie Nights amb Jordi Pagès.
1: Va, arriba el moment que Jordi Pagès, el nostre DJ aquí particular, com cada divendres, ens faci una d'aquelles barreges, uns mixos d'aquells dels 80 i 90, i que serveixi per aixecar el ritme d'aquesta tarda. Jordi!
2: Hola a tots, sóc Jordi Pagès i avui ens endinsem en tres versions molt diferents del pop i el dance del 80, totes amb segell Madonna. Madonna en tres moments de la seva carrera. Holiday de Madonna, publicada el 83, el primer gran èxit internacional de Madonna i la seva entrada definitiva a les llistes mundials. Escrita per Curtis Hudson i Lyle Stevens i originalment rebutjada per altres artistes abans d'arribar a mans i veu de Madonna. Un missatge festiu i positiu que la va convertir en tot un himne. Like a Prayer de Madonna, llançada el 1989, una de les cançons més icòniques i controvertides, amb un videoclip que va marcar època. El videoclip, dirigit per Mary Lambert, incluïa imatgeria religiosa que va generar una gran polèmica i fins i tot va provocar que el Vaticà demanés la retirada. Malgrat la controvèrsia, la cançó va ser un èxit absolut de crítica i vendes i avui es considera un dels millors temes de tota la seva discografia. I el tercer, per Vogue, publicada el 1990, que va portar la cultura del ballroom underground al mainstream mundial. Una cançó inspirada en l'escena dels clubs de Nova York, on el voguing era un estil de ball molt popular entre les comunitats afroamericana i llatina. Gràcies a aquest tema, aquell moviment artístic underground va arribar a tot el món i va influir en la moda i la cultura pop durant dècades. Madonna, tres etapes, una icona absoluta del pop en un mini-megamix que ara escoltem. Fins la propera!

0: Dos quarts de sis de la tarda i dos minuts a Taronja Ràdio Girona, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. Era l'himne dels Toto i una cançó dedicada al continent africà. Va, que arriba la publi, però després... Lighthouse Family.
1: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
2: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club de Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge

0: confia en Maxilo Estètic.
1: Truca ara o entra al web de Maxilo Estètic i demana la teva visita.
0: Maxilo Estètic, treballem pel teu somriure.
2: Fenòmena.
3: Maxilo Estètic.
4: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
5: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Italia, a casa teva.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel Comtat Sant Jordi.
8: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
9: Les tardes de Girona amb Joan

0: Tres quarts de set, l'hora de conèixer les activitats del cap de setmana. Ens ho porta ara mateix la Carla Saló. Hola, Carla.
1: Bona tarda, Joan. Seguidament farem un repàs de les activitats que es podran fer al llarg d'aquest cap de setmana a l'Empordà i a les comarques de Girona. Comencem per avui, divendres. Al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols hi haurà un doble concert. Actuaran Maria Jaume a les 9 i Rigoberta Bandini a 10:45 al Guíxols Arena. També avui, al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell actuarà 31FAM, una de les referències de la música urbana catalana actual. I al Festival de Torroella de Montgrí, a l'Església de Sant Genís, actuaran de Talins Escolars a 10:45. De cara a demà dissabte, al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu hi haurà un triple concert amb les propostes de Mònica Naranjo, Solea Morente i Tarta Relena, que començaran a 10:45, a les 9 i a les 8 respectivament, i que es faran al Guíxols Arena. A Calella de Palafrugell, en el marc del Festival Cap Roig, actuarà Luz Casal, una de les grans veus de la música espanyola amb una trajectòria de més de 4 dècades. El concert començarà a 10:45 a l'escenari dels Jardins Botànics de Cap Roig. I diumenge, al Festival de Torroella de Montgrí, actuarà Freiburger Barroc Orquestra i la soprano Janine de Vic. Es tracta d'una de les orquestres especialitzades en interpretació històrica més prestigioses d'Europa. El concert començarà a 9:15 a l'Auditori Teatre Espai Ter. I també diumenge, dins la programació del Porta Ferrada, hi haurà 4 concerts: Clara Peya, Àngel Molina, Fernanda Martins i Vladimir Cauchemar. El concert de Clara Peya serà a les 10 del vespre a la Sala Vegas, mentre que la resta de concerts es faran al Guíxols Arena i començaran a 9:15. I a la Bisbal d'Empordà, també diumenge, en el marc de la Festa Major, hi haurà el Plat Fort, el Correfoc, que és considerat un dels més espectaculars de Catalunya i que començarà a les 10 del vespre a la plaça del Castell. I pel que fa a les festes majors, aquest cap de setmana estan de festa diverses localitats de les comarques gironines. Entre les poblacions que celebren la seva festa hi ha la Bisbal d'Empordà, Platja d'Aro, Torroella de Montgrí, Roses, Darnius, Salitjà, Santa Pau, Agullana, Amer, Guses, Tortellà, Vilanant, Vilabertran, Púbols, Setuna, Bàscara i Vilarrubau. I fins aquí el repàs d'aquestes principals activitats que es podran fer al llarg d'aquest cap de setmana a l'Empordà i a les comarques de Girona.
0: Gràcies, Carla.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts a una...

0: però...
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
4: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
7: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
6: I el manteniment?
7: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talles gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
11: més econòmic del que et penses
10: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
12: 25 anys.
13: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
14: Ràdio Capital.
12: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart. Constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte.

0: ell ja coneix a Ràdio Capital,
1: per què no ho expliques als teus amics?
0: Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaràs a cantar.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que...

0: Fenòmeno.
1: Maxil·la Estètic.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la Estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
2: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
0: Fenòmeno.
1: Maxil·la Estètic.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
6: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
7: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
4: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
10: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
11: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
10: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
11: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
10: Informació i entrades a visitbegur.com.
11: Fira d'Indians a Begur.
12: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
13: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos...

0: ple municipal.
1: Avui una jornada plenament assolellada.
2: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
3: Ràdio Capital.
2: Per saber tot el que passa a casa teva. 25 anys.
4: Molt bones, sóc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
3: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
0: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
0: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
3: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
0: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
3: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
0: Escola de Fotografia ERAM.
4: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sapore d'Italia, a casa teva.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
7: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. We'll be right back.

0: 5 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
9: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
10: Amb Marc Clapés.
9: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
10: La primera llista.
11: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
0: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

Ets a bord de la Xalana de Ràdio Capital, la festa més petarda del Baix Empordà amb el nostre timoner, en Marc Clapés.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts.

0: però...
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Ets a bord de la xalana de Ràdio Capital. La festa més petarda del Baix Empordà amb el nostre timoner, en Marc.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

toca bailoteos. Estàs escoltant La Xalana de Ràdio Capital amb el petardo número 1, en Marc Clapés. A poc.

0: Thank you, DJ.
1: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

0: Ritmo.
1: You like the space?
2: Ets a bord de la Xalana de Ràdio Capital, la festa més petarda del Baix Empordà amb el nostre timoner, en Marc Clapés. When you're ready for...

toca bailoteos. Estàs escoltant La Xalana de Ràdio Capital amb el petardo número 1, en Marc Clapés.